0: Radio Albisès, 4154 o 142, la radio que espendís la lengua nostra.
1: La música és el batec dels pobles. I amb nosaltres portem els seus camins. Obriu totes les portes.

0: Daniel Lodo fuguèt de Galliac, de l'encontrado d'Albicès. Era uomo de paure lignace a Barit in Genoborio. Tenia lo seu nun del seu paure paire, l'ubriè sardignol vengut panalupò di labuco dei Tarneses e fuguèt din son temps de Zubèn, lo Zubèn mai cabur que jamai fuguèsse sta. Luntens anèt pei païses, renegant tutto mena d'autoritat o de poder e presicant foro teories anarquistos e anticentralistos. Cargava l'un pel ses espelufrits, barbo bartassiero e parel de clucassos come de bistu de muscos. E trauquet lungos azurus bartasses amb lo seu zugla, cobio nun Claudi Esso. Toleu nascut, el sau pet be trobar e cantar, e facio bonoi cançus amb suplosens, e molt faguet sirventes cousens, e se manquet amb força munt. Bel cop de cel lo cercavo pel embarall lloc sarat o pel lo fa perir, e d'un mai ero azirat, d'un milione se portava. Lo munt que lo coneguero de proce, a fortissiau que per son detunat, re non presavo mai que de cimpas un crustudi la tripaglio de cunin, e de se congustà d'una cordelada d'auxel menuts, plorustits e plopebrats. D'autre disiau al contre, qu'ero lo darie patari, e que subento fes praticavo l'enduro. D'un ses enfi, teniau per segur qu'ero cur rimat como degus o fuguet avanzer. Mas d'aquo, sau per pazza mai sa Roberta.
1: Están escuchando Radio Albicés 95.4 y 104.2.

Democracia, la National Endowment for Democracy. Tots van perdre quan tot el poble de Venezuela es va aixecar contra el cop d'estat. I aquí diu que s'ha acabat la història i que no assistim mai a victòries populars contundents, s'amarguen. Hi ha llavors d'esperances farcides arreu i el 14 d'abril de 2002 va ser